Aquests són els nostres consells. Vidres molt nets. Si s'ha acabat es renta vidres o simplement voleu llevar les ditades i es reflexos dels vidres, proveu a posar un raig de ginebra en el pedaç.

Coneguem les nostres dites i refranys. No diguis mal del dia que passat no sia. Vol dir que mentre quedi temps a passar, se pot esperar un bon resultat.

0: Jaume de Sant Eugeni.
1: Sona Maria de Santa Margalida.
2: Som Isabel Anna de Sarracó.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Hola, bona nit. Som la Francisca de Palma. M'encanta escoltar-vos. M'agradaria, si podeu, escoltar aquesta poesia. Que bella la vida quan tot el somriu. Que bella la vida si l'amor no falta. Que hermós és el dia que els pares fan festa i els fills d'aquests ningú falta. Que bella la vida pels enamorats, que sempre desitgen poder estar plegats. Que hermós és el temps d'una enamorada quan amb il·lusió la boda prepara. Que hermosa la vida quan espera un fill, que bell i hermós poder-lo criar. I tenia el suport quan ja és un home que un moment difícil te pugui ajudar. Que dolça sentir fluixet a l'orella, amor de la vida que molt jo estima, estim, i tenir la carícia d'una mà amable que et toca la cara i amb ulls que veus. Que hermós és sentir d'un altre el calor, i si el moment convida, poder fer l'amor. Que gran és tenir l'univers a la teva mà i de tantes meravelles poder disfrutar. Sol és necessari per a ser dictós donar i rebre bàlsams d'amor. I en quant d'amor Déu el món crea i tot ho va fer per tu disfrutar. Espero que disfruteu aquesta poesia. Gràcies i perdoneu si m'he allargat massa. Gràcies.

Aquests són els nostres consells. Dents blanques. Una manera de blanquejar les dents diàriament consisteix en picar dues freses i fregar les dents amb aquesta mescla durant uns minuts. El resultat és fantàstic.

coneguem les nostres dites i refranys. Els dilluns, ses egos no baten. Se diu al·ludint a aquelles persones que els dilluns no estan per fer feina perquè han passat el diumenge ballant, jugant o beguent.

Aquests són els nostres consells. Flors amb olor. Teniu una planta amb flors molt maques però sense olor? Idò, afegiu a l'aigua de regar unes gotes d'amoníac i les vostres flors deixaran de ser inodores per passar a tenir una bona oloreta.

coneguem les nostres dites i refranys. Bé va, i ell redolava. Es diu d'un que sempre diu que va bé, encara que li vagi malament.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Bartomeu Barceló S.A.

0: Som l'Andreu de Serenal.
1: Soy Ana de Palma.
2: Soy Nani de Son Cotoner.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabíeu que l'Orquestra Filarmònica de Berlín va actuar en el concert inaugural de l'Auditorium de Palma dia 3 de setembre de 1969?

0: Som l'Eugènia Tobin, dels Vall de Mossa.
1: Hola, Manu, i hola a tots els oients de Ràdio Murta. Una abraçada molt forta des d'aquí, des de Vall de Mossa. I, Manu, gràcies. Una ferrada molt forta a tots.

Aquests són els nostres consells. Madurar els plàtanos. Quan compreu plàtanos que estan molt verds, podreu accelerar la seva maduració si les emboliqueu en paper de diari. Les heu de deixar a temperatura ambient un parell de dies. Depèn de lo madurs que vos agradin.

coneguem les nostres dites i refranys. Tant diràs que em faràs riure. Ho diuen aquell que, en el curs d'una discussió, treu a darrera hora proves convincents que podria haver aduït més prest.

0: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.
1: Aigua potable, Martí Terra.
2: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
3: Servim per tot Mallorca.
2: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
4: Telèfono 971 44 31 44. 971 44 31 44.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Descongelar carn picada. Per descongelar-la ràpidament, poseu per damunt la carn, la sal que hagueu de menester per la seva preparació. La sal accelera moltíssim el seu procés de descongelació.

coneguem les nostres dites i refranys. Per Sant Pere en revolten la figuera. Se diu perquè comença per Sant Pere a verir figues flors.

sempre a Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent, tan lluent que un cègol pogués veure i un

en aquesta vida no sa quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant calidad, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo i Compro Oro Plaza Progreso.

0: molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
0: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una Pime? No ho dubtis. Ets Piment.
2: Voleu postres?
3: Són brunis a colonet.
4: Clar, és que és el millor postre que hi ha.
5: I de colonet per tothom.
3: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
6: Háblame de ti. Vos no recordeu de Los Pecos? I d'aquesta cançó que avui m'agradaria escoltar. Háblame de mi, de Los Pecos, a Ràdio Murta. I dia 20 de juny, la gran trobada de Ràdio Murta.

0: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la buena comida de siempre? Bar Restaurante Solivera, en Binissalem. Berenars, Variats, Pamboli y menús caseros que saben a tradición. Abierto de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes y sábados todo el día. Martes cerrado. Y los sábados, cena con espectáculo. Encuéntranos en calle Conquistador 82, Binissalem. Reservas en el 971 51 12 55. Bar Restaurante Solivera, como en casa.
1: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zenoguera i Rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, Restaurants Ses Torres y Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
0: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo y Compro Oro Plaza Progreso.
3: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Vicent de la Ràdio Murta. Mira, això no hi ha dit jo. Ben, escolta, per favor, l'Esperança, l'Esperança per l'Antoni Machín i Granada per Mario Lanza. Entonces, pues, moltes gràcies, Manu, per fin de setmana que m'ho deixis. És una música tan preciosa, vale, m'encanta, perquè és molt bona, és una música, moltes gràcies, Manu. Entonces, passaré, però és que és... dediqué una en Tomé Barceló. Després, en Tomé Barceló, la meva germana, la meva cosina, la Maria de Petra, de Balassi, de Carme, les meves amigues. Després, en Maria Magdalena de Santanyí, en Carme de Sant Serra, un besito, Carme. Després, en la Teresa Noliva, de Francisca de Menorca. I, bueno, i tots s'escolten, tots se criden, tots de morta. A tu, a la teva família, super tots i fins una altra. Bueno, moltes gràcies per tot. Fins una altra. Besos, tios, tios.

0: arriba una de les fires més esperades de l'any. Dies 5 i 6 de juny, vine a gaudir de la millor gastronomia poblera i sopar a l'aire lliure amb molt bona música. No te pots perdre la fira nocturna de la patata. No hi faltis, la Pobla t'espera. Regidoria de Fires i Festes.
1: Otro viaje de cuento de hadas. Descubre la magia de la región francesa de Alsacia. ¿Estás listo para sumergirte en un cuento de hadas navideño? Alsacia es el destino perfecto para ti. Del 26 al 30 de noviembre, caminar por las calles de Colmar, con sus casas medievales y canales pintorescos. Visitar el mercado de Navidad de Estrasburgo, uno de los más antiguos y hermosos de Europa. Degustar deliciosos platos navideños como el foie gras y el bûche de Noel. Un entorno invernal mágico y pintoresco. Mercados de Navidad auténticos y festivos, gastronomía deliciosa y tradicional. No te pierdas esta oportunidad de vivir una Navidad inolvidable en Alsacia. Reserva tu viaje ahora. OK Travel, contacto Jacqueline, 664-203-674.
2: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
3: Hola, sóc la Cati de Llucmajor i m'agradaria escoltar una cançó de Manu Blanco. La cançó que m'agradaria escoltar és Ritmo de la Noche. Se la dedico, com sempre, a tots els que escolten Ràdio Murta. Una abraçada molt forta per tu, Manu, i moltíssimes, moltíssimes.

0: Dental Doctores Bonín y Liñares. Empresa familiar con todas las especialidades a su entera disposición y de toda confianza. Y hace más de 35 años. En Jaime III 13, segundo piso de Palma. Teléfono 971-71-9864. Y en Inca, calle Obispo Llompart 97, Entresuelo. Teléfono 971-50-48-80. Mejoramos estética y somos expertos en implantes y ortodoncia invisible. Financiación a medida. Clínicas Bonín y Liñares. Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, que reviolé sin número, Serenal. Teléfono reservas 971-26-1087. Móvil WhatsApps 633-26-0016. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Bonísimo! Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65 0304. Tomeu Barceló S.A.
1: Bon dia, Manu. Som la Maria de Petra. Volia posar una cançó per dues cançons per dimarts. Una de Manuel Escobar, Mi Poporré, i una de Concha Piqué, Maria de las Mercedes. Jo que dic en el meu amo, a tots dos, els dos discos, els que dic en el meu amo, que dimarts farà 15 dies que se va a morir. I jo l'enyorc molt, molt, molt, molt, molt, molt. Te demano que les idees, si pot ser per dimarts de matí, que les me posis. I ara dic, no sé si és per Menorca, també, ara Nati de Fan Oliva, Anna Coloma, Anna Tomàs Navarro, Anna Miguel de Portichau, Anna Lluïsa Vinca, Anna Antònia de Falanich, Anna Maria de, Anna Maria Antònia de Llumajor, Anna Joana de Campos, i a tots els que criden a Ràdio Murta, i en Antoni de Lloret, i a la seva parella, i a tots, a tots, i a tu, i a la teva dona, i a els nens, i a ta mare, i a tots els que criden a Ràdio Murta, i després els dediquen a Belciana, a Florentina de Petra, a en Francisco Munà i a la seva dona, a en Martí Caramella i a la seva dona, a en Francisca Caramella, la seva filla, en Bernat d'Esbrollador, en Carles d'Esbrollador i en Amarga i en el seu nen, en Apoloni d'Esbrollador i en Bernat, i en Joan de Sestany i la seva dona, en Mateu Guayassa i en Maria, la seva dona, en Simó i en Maria, en Amàlia, a les nines que despatxen en a l'espar, en Abel d'Esvinyet i a tots els que despatxen, en Catalina de Sant Guineu i en Magdalena, amb molt de carinyo a tots. A tots, a tots, els desig. I en Francisca Tanjoni, i en el seu home, i en Maria Antònia de la Canisseria, i en Maria de Palma, la peluquera, i a sa mare, i a tots els que fiquen a Ràdio Murta. Fins una altra. Per dimarts pot ser dues cançons, una de Manuel Escobar i una de Concha Piqué, Maria de las Mercedes. Gràcies, ho dediquen al meu home. Adéu.

0: Som Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta amb DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
3: El 12 de agosto llega un espectáculo único, el eclipse solar. Vívelo con el Diario de Mallorca. Consigue tus gafas con certificación ISO 12312-2-2015 por solo un euro al comprar tu ejemplar del diario. Calidad garantizada por Multiópticas para disfrutar del sol con total seguridad. Hazte con tus gafas y mira el sol como nunca antes. Solo con Diario de Mallorca.
4: Per favor, Manu, me puc posar una cançó que se diu La diosa de l'amor, que és en Diango. Jo soc Joana Pericard Maldonado. Gràcies.

0: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
1: Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
2: Hola, Radio Multa y oyentes, buenos días. Soy Manuel, de Santa Uxía de Ribeira. En la ría de Aronsa Norte, provincia de A Coruña, os escucho por el ordenador, por internet, y me gustaría escuchar la canción de Paco Candela, El perro y el vagabundo. Si tenéis un momento, me la podéis poner, os lo agradezco de corazón. Se la dedico a todas las personas que estén escuchando y que les guste. Venga, una fuerte abrazada.

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
2: Hola, buenos días, queridos amigos de Radio Murta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que todos bien. Bueno, mano, a ver si para el lunes me pones una canción de... ¿cómo se llama, hombre? Del Manuel Carrasco mismo, porque ahora no me viene el otro nombre que quería haber pedido, ya te lo pediría otra mañana.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i vin i comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo y Compro Oro Plaza Progreso.
3: Atención menores de 21 años, Aqualán los sábados y domingos de mayo y junio por solo 20 euros. Te renta. Promoción válida comprando en la taquilla del parque o en nuestra web aqualán.es. Recuerda, los sábados y domingos de mayo y junio a mitad de precio. Tu entrada a Aqualán por solo 20 euros si has nacido durante o después de 2005. Literal.
4: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar.

Sabíeu que l'estàtua que se troba de vora la platja de Can Pere Antoni, a Palma, obra de Remigia Caubet, representa el personatge de Nuredduna?

Aquests són els nostres consells. Humitat a la roba. Si se tracta de peces de roba blanca, trateu-les amb aigua oxigenada i aigua a parts iguals. Però si és de color, és millor que les deixeu en remull amb aigua i unes gotes d'amoniac.

Hola, sóc na Lorena Bonnin, guanyadora de Prodigios en la modalitat de cant. Vull enviar una ferrada molt forta a tots els amics de Ràdio Murta i especialment a Manu Blanc.

0: Atención, novedades en Camp Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971-42-73-20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Sonllàtzer. Camp Matías Miquel, comer bien sin complicaciones.
1: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
3: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
2: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
3: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer Veterinaria a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra. Coneguem els nostres dites i refranys. El foc de casa no crema. Vol dir que a les coses del nostre maneig quotidià no els donem valor o importància.

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Esporles, esbrollador, en cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragol. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en la nostra fantàstica terrassa. Pensar en viajar es pensar en viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: sono Esperanza da Palma.
1: Sono Francisca y Crit de Petra.
2: Soy Isabel y llamo de Llucmajor.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gama alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: El 12 de agosto llega un espectáculo único, el eclipse solar. Vívelo con el Diario de Mallorca. Consigue tus gafas con certificación ISO 12312-2-2015 por solo un euro al comprar tu ejemplar del diario. Calidad garantizada por Multiópticas para disfrutar del sol con total seguridad. Hazte con tus gafas y mira el sol como nunca antes. Solo con Diario de Mallorca.
2: Viniquianella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Viniquianella. Relats, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament

Ràpidament, qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: son molt nou i trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són molt nou visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Són molt nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Som molt nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Som molt nou, t'hi esperam.
1: Atención, ven a Marineland y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en marineland.es y utiliza el código promocional MMABaleas26. Recuerda MMABaleas26 y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
2: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident. Gian Matías y Miquel Nou presenta todos los sábados noche música en vivo con Roberto Coll, live music, line dance, gran pista de baile con todas las modalidades de baile, buffet libre. Información y reservas al 971 42 73 20 42 73.

0: Aquests són els nostres consells. Fruita sana i decorativa. Per lluir un centre de taula amb fruita fresca, col·loqueu un tros de suro dins la fruitera. Absorbirà la humitat i evitarà que la fruita s'aprodesqui.
1: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
2: Perderte en Azores sin perderte nada. 8 días desde 970 euros, incluidos vuelos más hotel más traslados. Reserva ahora en tu agencia de viajes Azul Marino en 900-373-610 o en azulmarino.com. Azul Marino, New Travel.
3: ¿Necesitas lavar y secar tu ropa de forma rápida y cómoda? En Autonetoil, descubre nuestras lavanderías de autoservicio en Son Rosiñol y Sant Antoni, Ibiza. Abiertas de las 6 de la mañana a 9 y media de la noche, todos los días del año. Lavados desde 6 euros y secados desde 3, con producto de alta calidad. Y con nuestra tarjeta de fidelización, ahorra en cada servicio. Autonetoil, más servicios para tu día a día.
4: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.
5: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. Una sauna al aire libre, tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma, ponemos sombra donde más la necesitas.

coneguem les nostres dites i refranys. Cotxer i cotxadura, i ordi per la mula. Se diu parlant de gent molt ambiciosa i exigent que demana massa.

0: corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els oients de Ràdio Murta.

0: Uf, a este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Vice Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Vice Fit o a través del telèfon mòbil 661 19 41 22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: Els estius, ses berenades, ses excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tota una vida compartint moments.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Martí Serra.
4: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
5: Servim per tot Mallorca.
4: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
6: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
3: Aigua potable, Martí Serra.
7: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971-24-66-78. Aquests són els nostres consells. Cabells debilitats. Si noteu que els vostres cabells estan dèbils i presenten un aspecte fi, doneu-los un massatge després de cada rentada, amb una mescla de mitja cuarada sopera de vinagre dissolta dins un tassó petit d'aigua. Després del massatge, aclariu amb aigua tova.

coneguem les nostres dites i refranys. Cadascú cerca feina del seu ofici. Vol dir que tothom procura guanyar-se la vida, sia com sia.

Molt bones tardes. Què tal, com esteu? Fa uns dies vàrem fer un especial a Mònica Naranjo, qui va fer els anys. Però, mem, qui és del 74 o del 72, com jo pensava? Del 72, no? Uau, vivo en libertad, diu ella. La Pantera, en libertad, Mònica Naranjo. Bones tardes, aquí un servidor, som a Manu Blanco. Hola, què tal? Com estàs? Uau.

0: Con respeto todo, ¿eh? Con respeto todo. Lo que queremos es libertad. Ya lo que no me agrada es que me prohibasquin, que me censurin, que me obliguin, que no me deixin. ¡Oh! O d'un malament,
1: eh?
0: No se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Han dicho qué tal. Ah, no sé qué, no sé cuántos. Y di, pero bueno, ¿en qué tiempo estamos? Pero no era el 2026. Es que me de música se llengo. Vale, venga, yo Radio Murta. Y si te agrada, diga un esteu de mí. ¿Qué te parece si llamamos a primera cridada de teléfono? Buenas tardes, hola.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Amb qui xerram?
2: Lluïsa Dicció.
0: ¿Quién te escolta, Lluïsa?
2: En el punto de partida, que va el programa que oí de Rocío Jurado.
0: La más grande. Sí. 20 anys de la seva mort. Sí, sí.
2: Sí, fa 20 anys que va fer un programa, ja ve molt el tot, i va cantar amb tots els artistes que hi ha per conèixer. Sí. Tot jo vaig veure aquest programa.
0: Sí, sí, sí.
2: Fantàstic.
0: Sí, sí. Va cantar amb un periodo amic nostre, es va cantar amb en Francisco, va cantar amb en Falete, i va cantar...
2: Sí, sí, sí. Sí.
0: En Manolo Escobar.
2: Amb tothom, sí, sí, amb Manolo Escobar. Sí. Va ser fabulós, i després ja poquet va estar, ja se'n va anar.
0: Sí, sí, sí.
2: Però des de luego és fenomen, sí.
0: Molt bé, i ara posarem...
2: Bueno, bueno, moltes gràcies, jo.
0: Gràcies, gràcies.
2: Adiós.
0: Respétame. Yo vivo en libertad. Els telèfons de Ràdio Murta és el 971-43-97-85. ¿Quieres entrar en directo en este programa? Solo tienes que marcar el 971-43-97-85. Aquí te espero.

0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no tura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
2: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
3: Descubre Tres Globes. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Tres Globes.
0: Som Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
4: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina de Con Viajes, Hipódromo Son Pardo, Restaurantes Torres y Vinicomprat.
4: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
4: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
5: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo y Compro Oro Plaza Progreso.
0: Així, a la gran trobada de Ràdio Murta que no te pots perdre de cap de ses maneres el dia 20 de juny. A partir de l'una del migdia, a vine i comprat una festassa que si vens vestida o vestit de blanc, tindràs regal segur. Si no, no hi ha cap problema. Ja sé cert que qualcun detall hi haurà. Ara si ben vestida de vestit de blanc, serà gros assumpte. Serà divertidíssim. Amb Madó Pareta, amb en Joan Nadal cantant les millors cançons que sonen a Ràdio Murta, en Maria Zenoguera, i la bona música que posarà DJ Peter amb un servidor. Així que és que no te pots perdre. No deixis que t'ho contin. Ni després que diguis, no, ho veuré per Canal 4 Televisió. No, hi has de ser. Així que vés-te'n tot d'una a qualsevol oficina d'Alcon Viajes, a Vini Comprat, a les Torres d'Ariany, o si podran son part d'on el mateix bar se curva. I disfruten nosaltres aquest dia tan especial, dia 20 de juny. Ha fet els anys. Per jo, és el puto amo, en Clint Eastwood. El seu fill ha sortit dient que ara ja sí que fent els 96 anys se retira del tot de com a director, com a actor i com a tot. Ho va fer amb motiu dels 96 anys, que fins ara estava en actiu, en Clint Eastwood. A Antonio Font li van fer una cançó.
6: Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, niguls allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat,

Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se talla en sa seva vida.

0: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.
1: M'heu coït berenant. Que bona aquesta encimada de xocolata que m'ha duit na Lídia d'Aridal, que avui fa 10 anys, de la productora de televisió i promotora Aridal. Lídia, moltes gràcies. Que bona aquesta encimada. Diries, feta teva. Però és que si no, me diràs on l'has comprat i li haurem de fer publicitat, i si no és dels meus. Si no és dels meus, què feim? Perquè està boníssima. Molt bé, anem amb una altra criada.
2: Bones tardes.
3: Hola.
2: Hola, amb qui xerram?
3: Con Mari de Palma.
2: ¿Qué tenemos que escuchar, Mari?
3: Un rock and roll titulado Tutti Frutti a cargo de Little Richard.
2: ¿Y a quién se lo dedicamos?
3: Se lo dedicamos en primer lugar a ti, con todo el equipo de Radio Murta, a Juanjo, a Carlos, a los de la residencia de día de Mes Vida, a los de Conecta Balear, a los del Gobierno Balear, a los de Servicio Ayuda a Domicilio, a los de la Fundación Aldaba, y bueno, a los de la ONCE, y a todo el que le guste, y que las disfrutemos juntos.
2: Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego. Gracias, gracias, hasta luego.
3: Hasta luego.
1: Escoltàvem en Clint Eastwood, la cançó d'Antònia Font, aquesta sàtira tan bona, i xerraven de demanen per Morgan Freeman.

0: Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, que revioles sin número, Serenal. Teléfono reservas 971 26 1087. Móvil WhatsApps 633 26 00 16. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Boníssim! Així és, Rancho Bonanza. Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
1: Hola, passa, hermano.
0: Bones tardes, amb aquí xerrant.
1: Amb el Lluís de Mercà.
0: Què t'escolta, Lluís?
1: Sí, però escolta, perquè jo soy a vos verdadero, però tinc un problema, que no sé si el llanta. Que tinc un sol, ja fa estona, que no sentim per la ràdio, dic ja el problema,
0: I doncs la podeu demanar les vegades que vulgueu. Molt bé, true love. I a qui la dediquem?
1: Mira, vull dir, ja he dit que el nit que vaig veure l'hivern passat...
0: En el xarop. Sí.
1: He volgut un nit pillar amb una gorra per a tu, però... pensava que vol que el nit amb un plat tan ple de menjar. I dic que li va estar molt gran aviat. I m'ha costat per dir quals gorra. Però tu deies, va ser un home blanco.
0: Així és.
1: Però pas, també m'esperava, el Dani també m'esperava.
0: No, en Dani tenia trull, perquè nostre, sí.
1: Molt bé, mira, avui ja perquè ni tan guapo i per això jo m'en Dani.
0: Molt bé, Ida, moltes gràcies.
1: Vale.
0: Gràcies.
1: Molt bé, fes una altra.
0: Gràcies, bona tarda, Lluís, molt amable.
2: Ida, vinga, m'ho confessaré. Aquesta cançó True Love, que la vàrem fer fa anys... i que la varen dedicar especialment en Diego de Moll, es belga, en Diego Rey i jo, en Tere Heredero, en Amistí, que na Tere, per cert, ets la madrina del meu fill petit, d'en Dani. Els que surten aquesta cançó fent ses veuetes és en Juanma, que ara té 11 anys. La varen dedicar especialment a tota la gent amb problemes de vulnerabilitat, de discapacitats... I amb aquests qualsevol tipus de problemes, com varen fer amb Ángeles en la Tierra, però especialment el que és l'amor real, l'amor verdadero. Tu pots estimar la teva dona, en el teu amo, tal, però hi ha aquella cançó que també sabeu de Cómo se quieren los hijos i tal. És que no dic que sigui més... És distint i ho sentim com, realment, com amor verdadero. Ni més ni manco. Que per això vaig fer aquesta cançó per meu fill. Bé, idò, el que confessaré és que mos vàrem basar el que se diu cover sampler, et so, amb una cançó que se diu True, sí, de Spandau Ballet. Un grup dels 80 molt important, Spandau Ballet. Idò, és que ha fet 66 anys, singles, Tony Hadley, el cantant de Spandau Ballet. Què vos pareix? Sí, jo... És que lo enlazo todo, eh? Pues ara ja ho sabeu. Au, venga. True love.

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelme, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
2: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal, Cabo Blanco.

0: 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murten DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Com Viaje i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro, Plaza Progreso.
0: Així és la gran trobada de Ràdio Murta que tu no te pots perdre, que són 40 euros. Arròs brut, porcella, postre, beguda, una festassa. Madó Pareta, Joan Nadal i Maria Sanoguera cantant les cançons més populars de Ràdio Murta. DJ Peter posarà les que no cantin aquells dos. Hi haurà regals per tothom, per tothom. I és que venguin vestits de blanc encara més. Ja me diràs, que no te pots perdre, que te'n vagis tot d'una a qualsevol oficina del Com Viajes, a qualsevol segur que n'hi ha una a prop de casa teva. I si no, te'n vas a Vini Comprat, o a Ses Torres d'Ariany, si te cull més a prop, o si Padrón Son Pardo, també. D'acord? Ho té molt fàcil. Avui fa 15 anys de la mort d'en Manolo Otero, que avui en dia que s'ha d'anar alerta amb els halagos, amb els piropos a ses dones, però ja som un home d'aquell temps. Maldament me considero encara jove. Ja som pues d'aquell temps que sí, que sí. ¿Por qué no se puede adular a una mujer si se hace con respeto? ¿Eh? Bella mujer, Manolo Otero.

0: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
1: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vaig sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Pensar en viajar es pensar en viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina de Con Viajes y Padrón Son Pardo, restaurantes Torres y Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo y Compro Oro Plaza Progreso.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt a Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Som en Jaume, vinga.
1: Bona nit, que Jaume, jo. Som de Maria, de Maracop.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Olor de vainilla. Col·loqueu trossets de vainilla prop d'una finestra per que entri el sol i tota la casa estarà ambientada amb aquest agradable olor.

coneguem les nostres dites i refranys. L'aigua va allà on n'hi ha més. S'aplica a gent que, sent ja rica, adquireix més riquesa per herència o perquè és fortuït.

0: a menjar o a tratar. Não me pede aquela santinha.
1: Me chamo Isabel, llamo desde Calvià.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...